0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, demanarà personar-se en tres procediments judicials que hi ha oberts contra persones que li van amenaçar de mort després de la

0: l'objectiu d'impulsar les diligències. Ho han confirmat EFE segons fonts jurídiques després de que les províncies hagin avançat la intenció de Mazón de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part en les causes per intimidacions que van rebre en xarxes socials. I UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedit a Nevenka Fernández el Premi Avançant en Igualtat, un guardó en el qual el sindicat reconeix públicament a persones o entitats que han promogut, defensat o impulsat iniciatives per aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes. Nevenka Fernández es va convertir fa 25 anys en la primera dona en aconseguir una condemna per assetjament sexual en un càrrec polític per l'entonces alcalde de Pontevedra, on era regidora Ismael Álvarez. I en llena de successos, la Policia Nacional investiga un nou incendi en l'habitatge del barri de l'Alquerieta, on va haver un tiroteig el passat diumenge i on va morir una persona.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Hay gente que te pone el día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de uno en Onda.

0: Bona vesprada. Molta atenció al barri de l'Alquerieta d'Alzira, on la Policia Nacional investiga un nou incident, un incendi d'una vivenda, el tercer en esta zona després del tiroteig que va acabar amb la vida d'Enrique Moreno. Pendents també de l'incendi del soterrani del Mercat Central de València, que ha obligat al seu desallotjament. Estes i altres notícies es les contem i ampliem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, l'home de 56 anys que va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig aviva l'atenció al barri alzireny. Informa des d'Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
1: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem quatre atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat este matí en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats de bombers estan treballant en l'extinció segons fonts de l'Ajuntament que han confirmat que el pla d'evacuació ha funcionat i que en més de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. Escoltem a l'alcaldessa de València, Maria José Català.
2: Es en el sótano, es en la part del parking de del Mercat Central i me apunten com a una possibilitat, encara pendent de confirmació perquè estem treballant en l'extinció, pues un possible quadre elèctric, algun quadre elèctric que ha pogut botar i que ha generat aquest incendi.
0: I continua la cerca d'una dona d'edat avançada desapareguda des del dimecres a Andilla, a la província de València, en la zona de la partida Corral de Rullo, on va ser vista per última vegada Ramon Pérez.
3: Al dispositiu estan participant brigades forestals, efectius del Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, drons i una unitat canina. A més, avui dijous s'ha reforçat l'operatiu amb un helicòpter del grup especial de rescat en altura i dos agents mediambientals de la Generalitat. Els equips treballen per terra i per aire per a localitzar a esta veïna d'una pedania de la localitat.
0: I la Guàrdia Civil també investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna a València durant les festes després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral, Núria Moreno.
4: Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per a la seva posterior detenció. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva condemna dels fets i incideix en que Tavernes és un poble de convivència, respecte i diversitat i ha mostrat la seva voluntat de continuar col·laborant amb les forces de seguretat.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
0: L'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui en el jutjat que investiga la gestió de la dana que l'Ajuntament va informar al 1-2 d'emergències al migdia, a la 1:10, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada van avisar que el pollo s'anava a desbordar.
4: Segons fonts presents en la declaració, l'alcalde ha relatat que el matí del 28 d'octubre, un dia abans de la dana, davant l'avís de l'arribada del temporal, van convocar el Secopal i que es van autogestionar des de l'Ajuntament per a prendre decisions perquè no van rebre cap instrucció.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a demanar personar-se en els tres procediments judicials que té oberts contra persones que l'amenaçaren de mort després de la riuada.
3: Ho han confirmat a l'agència EFE fonts jurídiques després que les províncies hagin avançat la intenció de l'expresident de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part a les causes per intimidacions que va rebre a les xarxes socials. Dels tres procediments oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, mentre que els altres dos estan al jutjat d'instrucció número 4 de València i la defensa d'Amazon considera que la instrucció està aturada, per la qual cosa vol personar-se per impulsar les diligències.
0: I parlant de la Dana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir que els municipis disposen de més informació i eines enfront d'episodis de pluges intenses.
3: La presidenta de la Federació, Paqui Bartual, trasllada la preocupació d'alcaldes i alcaldesses per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment a les localitats afectades per la Dana. I per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, diu que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Sentim els dos.
6: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
7: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
0: Precisament l'Associació Valenciana d'Agricultors també ha reclamat que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de minimitzar l'impacte d'inundacions com ara la Dana. Per això han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret que prepara el govern.
4: Diuen des d'Avasatge que hi ha evidència científica i experiències que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara la presa de Forata, per exemple, en la regulació, laminació i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'Aigües i Expropiacions d'Avasatge.
8: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
0: Canviem ara d'assumpte. El president de Cambra València, José Vicente Morata, assegura que no existeixen evidències que puga produir-se un desproveïment del carburant a Espanya com està ocorregant amb el diésel a França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran alta la inflació en els pròxims mesos. Declaracions de Morata este matí en la presentació del programa del Congrés Eurochambres 2026 que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre a València.
4: Morata apunta que l'encariment està implicant majors costos a les empreses, més en les quals el transport té un ús intensiu i espera que a mitjà termini es puga tornar a la situació anterior.
9: Aunque aquí no tenemos los problemas de energía que tienen otros países, sí que los precios de la energía sube, porque va inicializado en muchos de ellos al gas y esto es uno de los precios que va a seguir subiendo. Nosotros en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que va a haber un desabastecimiento a corto plazo aquí.
0: I avui ha quedat inaugurat el nou any judicial a la comunitat. Ha sigut amb un acte institucional a la Ciutat de Justícia de València encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia Valencià, Manuel Baeza.
3: Al seu discurs, Baeza ha reivindicat la independència judicial i ha demanat respecte per a la magistratura i que, en cas d'haver-hi, les crítiques cap a ella eviten ser desmesurades o descontextualitzades. També ha posat en valor el treball de la Fiscalia, de la qual Manuel Baeza ha destacat igualment la seva independència respecte dels altres poders de l'Estat.
0: I les línies 3, 5 i 9 de Metro València circulen des de primera hora del matí amb alguns minuts de retard. Així ho asseguren des de Ferrocarrils de la Generalitat, encara que molts usuaris parlen en xarxes socials de retards d'uns 20 minuts en aquestes tres línies de metro. Els contem també que UNICEF presenta esta vesprada en CaixaForum l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a la Comunitat Valenciana. Segons este estudi, més de la meitat de xiquets i xiquetes de 5 i 6 de primària disposen el nostre territori d'un telèfon mòbil, dispositiu que tenen per primera vegada als 10,6 anys de mitjana. El 6,4% dels xics i xiques de la nostra regió podria haver desenvolupat ja un ús problemàtic de les xarxes socials, aspectes que es van analitzar esta vesprada. En quant a l'horatge, la comunitat tindrem esta vesprada cel poc nuvolós, temperatures màximes que pugen especialment a l'interior de València i vent que serà fluix. Arribem a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pensábamos que el episodio del gas pimienta, la política circense, la escena hilarante y metafórica del Congreso contaminado, era insuperable, pero no. Ha llegado hoy el ministro Ángel Víctor Torres para doblar la apuesta cuando nos ha intentado explicar que el regalo de las joyas a Zapatero es como regalar, pues qué te digo yo, unos polvorones de la Estepa, un vinito de Rueda, unos miguelitos de la Roda, productos culinarios de la tierra. No se lo creen, pero es que es verdad. Ahora lo van a escuchar. Las joyas en el mismo plano de una cesta de comida típica del lugar para degustar por el anfitrión. El disparate

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30, arrenquem un programa per a parlar de coses que passen a la terreta. I algo que passarà d'ací molt poc serà, bé, tancant la temporada de festivals ja, el Love to Rock, que serà els primers dies de l'octubre. De seguida els donem tots els detalls perquè serà la Marina de València i tindrà tot el cartell d'artistes ja a punt per a fer-nos gaudir. Parlarem també d'altres assumptes, però ho fem de seguida. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem primer amb tu amb els principals

0: selva es difícil, pero bueno, en este caso es claro, o sea, todo lo que no sea cirugía no es mío. Cirugía reconstructiva no es mío.
1: Exacto. Bueno, pues doctor Pedro Cavadas, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues nos sumamos a esa denuncia de la gente, ¿no? Que pueda haber detrás de la creación de estos vídeos hechos con la inteligencia artificial para, bueno, pues este fraude de cara a personas que bueno, pues que puedan poner en juego su salud y que esto no puede ser. Esto, bueno, pues merece una investigación más profunda, desde luego. Doctor, muchísimas gracias.
0: Gracias a
2: ustedes.
0: Gracias,
2: Pedro Cavadas.
1: I com els ha contat el doctor, al seu web, al seu blog, poden veure pues, eixa denúncia, no?, que fa en quant a l'ús de la intel·ligència artificial per part de gent que no sabem, evidentment, qui són, amb la seva imatge. Quin perill té en aquestes ocasions la intel·ligència artificial,
2: que es per analitzar-la bé. No? Sí, sí, exactament, sí. Hi ha que comprovar sempre les coses i, com sempre diguem en esta casa i en este programa, ficar-se en mans de professionals de carn i os, no? per a aquestes consultes.
1: Doncs sí, companya, anem a fer una pauseta i de seguida tornem amb altres assumptes.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: veus, la setmana ja comença a pesar una miqueta, però nosaltres tenim una manera infal·libre de fer-la més lleugera, parlar de música, de concerts i, sobretot, de tot el que està a punt de passar. I és que avui volem passar el focus en un dels esdeveniments que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña. I és que una setmana més parlem de bona música en directe, i és que els dies 2 i 3 d'octubre arriba a València, a la Marina, el que podríem dir és l'últim festival de la temporada de la nostra comunitat, el Love to Rock. Un cartel de luxe amb Lori Meyers, Iván Ferreiro, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente i moltíssims més. Així que, si et sembla, parlem amb un dels organitzadors del festival, que és Sergi Almiñana, per a saber tot el que estan preparant per als dies 2 i 3 d'octubre. Sergi, bona vesprada. Vinga. Benvingut a Onda Cero.
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada. Gràcies per estar aquí. Gràcies.
1: Suposo que ja con quasi tot preparat, no? Disposat per a que comenci el festival, encara que hi ha una setmana per davant.
2: Sí, bueno, ja estem la setmana que ve, pues ja comencem a muntar tot el recinte, perquè bueno, és un festival que té tres escenaris i bueno, n'hi ha moltes coses que muntar en l'espai. Mm.
0: Estem a les portes d'eixa nova edició. Les setmanes prèvies sabem que són de molt de treball, hi ha un poc de nervi, no?, de saber que tot va eixir bé aixòs 2 i 3 d'octubre en la Marina de València. Un lloc, Sergi, podem dir, molt privilegiat per acollir un festival que ara, no sé, els oients, però apeteix moltíssim en una tardor ja encetada en la que tenim molt bon horatge. Com està tot disposat per a poder gaudir-lo?
2: Bueno, jo crec que la previsió és molt bona, que va, en principi, tot lo que, la previsió que tenim és que va fer molt bon horatge, o sigui que això ja és important, perquè bueno, estem en la Marina, no?, en la Marina de València, pues, que és un espai que està al costat de la mar, bueno, que d'alguna manera és un lloc especial, no? Estem en esa porta oberta a la mar de la ciutat. I bueno, el recinte, lo que volem en el festival és que la gent tinga moltes experiències en el recinte, no? O sea, els concerts és lo més important, és la referència del festival, però també pues, tenim espais per a la gastronomia, perquè convidem també a diferents chefs de la ciutat per a que cuinen durant aquests dies en el festival. També tenim un espai per a totes els xiquets i xiquetes que vinguin al festival, en activitats, en tallers, en moltes coses, i també tenim moltes zones d'experiència per a veure els concerts des de diferents punts de vista, no? I bueno, pues hi ha moments molt especials en el

0: activar, pues bueno, perquè comencem el divendres tot el dia, bueno, vespre a nit, després el dissabte tot el dia, bueno, i bueno, pues n'hi ha una part del festival que és molt diurno, no? Molt de dia, i una part del festival que també és de nit, no? O sea que esa experiencia también es interesante vivirla, ¿no?
1: Uh-huh. Yo he anomenat uns quants dels grups que hi haurà a l'edició de Love to Rock d'enguany, però hi ha molts més, no? Què més cosetes interessants podem trobar dins de la programació de Love to Rock musicalment parlant?
0: Bueno, nosaltres apostem cada any per dos coses, no? Per, evidentment, tenim estos artistes més referents, no? Com pot ser en White, Rory Mayer, Iván Ferreiro, Cariño, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, De Pedro... Són artistes importants que són un poc el cap de cartell del festival, però també apostem molt per les bandes emergents o les bandes que comencen a despuntar en el circuit musical a nivell estatal i a nivell local, no? Per exemple, pues, en guany tenim un grup que ara mateix també és un grup que està creixent molt, que és Mala Gestió, o per exemple Fatal, també, que és una banda valenciana que també és important ara en el circuit, Los Puñales de Martín, Niños Bravos, Parque Sur, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore. O sea, lo que volem és que el públic també puga descobrir bandes que igual no coneix o que no les ha vist tant en directe, però en un entorn d'un festival, en unes condicions tècniques potents, en un escenari potent, en una producció potent. No? Mm. Mm.
1: Parlaves de tres escenaris, que ens poden trobar dins de cadascun d'aquests espais?
0: Pues bueno, tenim l'escenari principal, que se, diguem, toquen les bandes més rellevants del festival, però també està a la part de la Pèrgola, que és un altre escenari que tenim, que ahí combinem la música electrònica i artistes, també, i bandes, durant tot el dia també, i després tenim el que enguany no ha obert un tercer escenari, que és l'escenari de la zona gastro, diguem escenari gastro perquè està on tenim tota la zona gastronòmica, que per al Love to Rock la zona gastronòmica del festival és un espai important on passen moltes coses, no? Tenim una cuina oberta on van a cuinar més de 5 o 6 chefs de restaurants de la ciutat de València i de pobles també de l'entorn de la ciutat de València. I, bueno, i ahí se crea un circuit on la gent pot anar a veure un concert en la sèrie principal o pot anar a veure un concert en la Pèrgola o en el escenari gastro, no? O sea, hi ha com una possibilitat de poder estar en diferents llocs del festival durant el dia, no? Uh-huh.
1: Estaves parlant de la zona gastro. Què poden trobar? Des quina oferta hi ha a la zona gastro? Perquè això també és important, eh?
0: Sí, bueno, l'objectiu que tenim en esta zona és que la gent puga menjar una oferta de qualitat dins del festival, no? Per a fer això, pues, lo que mos hem coordinat en cada any, triem, diguem, a diferents chefs de les ciutats que estan treballant en restaurants importants de la ciutat de València i d'alguns pobles del voltant, i fem una configuració i una oferta gastronòmica en estos chefs, no? Germán Carrizo, que és el nostre comissari, diguem, del festival a nivell gastronòmic, que és pues, un chef molt important vinculat al restaurant Firro de Cí València, pues, cada any proposa a diferents chefs que estan en la ciutat pues, que participen, no? I bueno, és una manera de que estos chefs isquen de les seues cuines en els restaurants i s'enfronten a fer una oferta gastronòmica per a un públic d'un festival, no? I és una cosa molt, molt original i sobretot que crea una experiència gastronòmica en el festival important. O sea, no vas només a menjar-te a un festival un hot dog, una hamburguesa, que sí, també... però que vas a provar diferents tapes que se'ls van oferir durant tot el festi, no? Entonces, en guany tenim, a part de Germán Carrizo, del restaurant Fierro, tenim a Raquel Cernicharo, del restaurant Carac, Rafa Morales, del restaurant Sencillo, Ismael Cano, que és de Mallar Brasas, que és una de les empreses gastronòmiques més importants relacionades en la cuina de brases, no? Cuinat en brases i en foc. Àlex Vidal, que és del restaurant Origen, que és de Carcaixent. Diego Lasso, que és del restaurant Momichi Atelier, que és la primera volta que també convidem un restaurant de cuina japonesa al festival. I Roger Julián del restaurant Simposio. Uh-huh. Estos

0: estos sisters pues van a generar una oferta gastronómica en el festival durante 2 días que va a durar el festival. Entonces, bueno, lo interesante es que el público del festival, a banda de Bores Concert, pues pueden anar, probar los diferentes tapes que anemos a oferir y tienen una experiencia gastronómica de primer nivel desde un evento musical, ¿no?
1: Exacte, sí, perquè el que es viu en el Love to Rock és, no només és la bona música que tenim a la Marina, que també, sinó el Love to Food, com m'heu catalogat, no?, un poc aquesta part més gastronòmica, i no ens podem oblidar de que parlem d'un festival que és una pura experiència, inclús per a tots els públics. Hi ha moltes famílies que acudixen. El Love to Kids, aquesta part en la que el festival engloba també les famílies, què podrem gaudir si anem amb els més menuts?
0: Bueno, per una banda, pues que fomentar que vinguen els xiquets al festival, encara que vinguen els seus pares, i també tinguin el seu espai en mig del festi, no? Entonces, lo que fem és que durant els 2 dies del festival pues tenim un espai en monitores, en activitats, i tot vinculat un poc a la cultura de la música, no? A la cultura rock, a la cultura pop. Lo que fem és, pues, fem tallers de samarretes, fem pues de maquillatge, també tenim un xicotet escenari on les xiques poden també com actuar, no? Fer un playback. Actuen també bandes dins del festival, actuen bandes de músics més adolescents, no? Dins de l'espai Love to Kids. Bueno, tot és una idea per a generar una oferta per a ells i que d'alguna manera pues tinguin el seu espai en el festival i les seves activitats, i els pares també puguen vindre més nanos i no se puguen divertir, els pares també, no? O sea, és una manera de buscar una combinació on tots els tipus de públic que vinguin al festival tinguin el seu espai i les seves activitats.
2: I Love to Rock també té la seva vessant solidària a Nassim Down, veritat, Sergi?
0: Sí, bueno, col·laborem en Nassim Down fa ja diverses edicions i bueno, és una manera també d'implicar-vos socialment. I ells també, molta gent de l'associació venen al festival, acudixen, també hi ha alguna persona, també tenim en guany DJ Teo, que és sí. un xic que també forma part de l'associació Sing Down i que vindrà també a actuar en el festival. Uh-huh. O sigui, és la nostra contribució, però també sobretot perquè aquesta gent, no?, de l'associació puga també vindre al festival i participar, no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Parlem d'horaris. A quina hora comença tot? Els horaris del divendres, del dissabte?
0: Bueno, este dijous anem a treure els horaris ja detallats de totes les actuacions. Ja ho tenim previst. Però, bueno, bàsicament, el divendres obrim portes sobre les 5 de la vesprada i a partir de les 6 ja comencen les actuacions fins a la 1:30 del matí, més o menys. I després el dissabte sí que és tot el dia, i el que fem és un matinal. Obrim portes a les 10:30 del matí i ja fem la primera part de la programació com una programació de matinal fins a les 3, 3:30, i després ja obrim tots els escenaris a partir d'aquesta hora per a fer tota la programació que ens queda fins a també a la nit, no? Fins a la 1:30 o més o menys. Entonces, bueno,
1: hi ha
0: dos jornades, una més de vespre a nit i una tot el dia, que si te vols vindre tot el dia i tens energia, pues pots estar tot el dia en el festi fins a la nit.
2: Sí que hi ha ganes perquè és el tancament de la temporada de festivals, després sí. Ja la cosa es posarà malament per estar a l'aire lliure de gaudir de bona música. Moltes ganes de gaudir de Love to Rock, Sergi, i moltíssimes gràcies per contar-nos tot el que heu preparat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu.
2: Doncs convidem, no?, jo crec, Begoña, a tots els oients de la nostra comunitat a gaudir de l'últim festival de la temporada, el Love to Rock, a València, dies 2 i 3 d'octubre. Jo no sé si està bé dir això, però a més, en la part bona de la Marina, perquè és la que arribes fàcil, perquè no tens que estar mitja hora caminant.
1: Exacte. En la part bona de la Marina, podem dir-ho així. En la millor part de la Marina, i a més, amb aquestes vistes i de més en l'emplaçament, és immillorable. En un festival que ja és tota una experiència, sense cap tipus de dubte, per tot el que ens ha contat Sergio, i tot el que ens depara, tant que sí. Així que, companya, allà ens veurem.
2: Adéu, allà estarem, sí. Adéu.
1: Adéu.

amb Lori Meyers sonant de fons, ja saben, actuaran al Love to Rock el 2 i 3 d'octubre. Ens acomiadem avui en Comunitat Valenciana en La Onda, desitjant-los que tinguin molt bona vesprada i desitjant-los també que continuen escoltant molta ràdio així a Onda Cero, perquè això no para. I nosaltres tornem demà divendres a les 2:30 per a contar-los més de tot allò que passa així a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en gastronomia i en tot allò que podem fer de cara al cap de setmana que tenim per davant. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: 5% d'ells el gasta més de 5 hores diàries i els que més ho fan poden arribar fins i tot a desenvolupar problemes de salut mental. I a això encara hem d'afegir que el primer accés a la pornografia dels menuts valencians és quan tenen 12 anys. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Tot això ho diu UNICEF, que acaba de presentar un estudi al respecte a València, però abans parlem de l'inici del nou any judicial a casa nostra, any judicial que, clar, tornarà a estar protagonitzat per la investigació de la Dana. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Avui ha quedat inaugurat el nou any judicial a la comunitat, ha sigut amb un acte institucional a la Ciutat de la Justícia de València, encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia de València, que és Manuel Baeza. Al seu discurs, Baeza ha reivindicat la independència judicial i ha demanat respecte per a la magistratura i que, en cas d'haver-hi, que les crítiques cap a ella eviten ser desmesurades o descontextualitzades. També ha posat en valor el treball de la Fiscalia, de la qual Manuel Baeza ha destacat igualment la seva independència respecte d'altres poders de l'Estat.
1: No hay Estado de Derecho sin independencia judicial. Conviene recordar que los otros poderes del Estado tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia. La crítica constructiva siempre es bienvenida. Lo que no debemos aceptar es una deslegitimación injusta de la función jurisdiccional.
0: L'expresident Carlos Mazón es personarà en tres procediments judicials que hi ha ara mateix oberts contra persones que van amenaçar-li de mort a ell, a Carlos Mazón, arran de la Dana. D'aixòs tres procediments oberts per este motiu, un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, de manera que eixa causa judicial continua endavant, mentre que els altres dos restants, al respecte d'aixòs, la defensa de Mazón, el seu advocat, considera que les investigacions estan aturades, per la qual cosa vol personar-se, com dèiem, per a impulsar eixes investigacions. Avui ha comparegut davant la jutgessa de la Dana, Robert Raga, l'alcalde de Riba-roja de Túria pel Partit Socialista. Ha declarat que el seu ajuntament va informar a emergències del desbordament del barranc de Posalet a la 1 de la vesprada i del desbordament del barranc de Polló a les 6:20, és a dir, 2 hores abans de l'alerta als mòbils. A Riba-roja, ha afirmat Raga, hagueren d'autogestionar-se.
2: A partir de les 7 comencem a recomanar a tot el món que no isca i que puja dalt. I al principi, a les 3, enviem a les empreses pegades al barranc de Pollo que reduixin l'activitat perquè això no pinta bé i hi ha problemes de mobilitat. I a les 3:30 o 4, ja diguem que, baix del nostre punt de vista, haurien d'abandonar el treball.
0: La nostra crònica diària de la reconstrucció deixa finalment entesa, acord entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, després de setmanes des del passat mes d'agost de creuament d'acusacions, de creuament de missatges, finalment amb dues entitats reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir així que els municipis disposen de més informació i eines davant d'episodis de pluges intenses, sobretot, clar, ara que ve la tardor. Amparo Piqueres.
3: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Paqui Bartual, ha traslladat la preocupació d'alcaldes i alcaldesses per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment en localitats afectades per la Dana. Per part seu, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha dit que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Els escoltem.
4: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
5: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
3: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inverteix uns 10 milions d'euros a l'any en manteniment i restauració fluvial.
0: I l'Associació Valenciana d'Agricultors reclama per la seva banda que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de, precisament, de minimitzar l'impacte de les inundacions. Núria Moreno.
3: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències prèvies que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara, per exemple, la presa de forat durant la dana en la regulació, laminació, emmagatzematge i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'aigües i expropiacions de Basatge.
6: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
3: Des d'ABA també troben a faltar que el projecte legislatiu del govern no contempli un mecanisme específic per a compensar els propietaris quan crescudes extraordinàries com la dana suposen la pèrdua definitiva de superfície de les seues parcel·les.
0: 7 i 26. Avui dijous ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, el iaio tirotejat diumenge al barri de l'Alquerieta de la capital de la Ribera Alta, després d'aixer enfrontament entre dos clans familiars. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia. Mentrestant, un nou incendi provocat en una casa dels detinguts pel tiroteig aviva clar la tensió allí, a l'Alquerieta d'Alzira. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
7: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem quatre atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cal recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: UNICEF ha presentat esta vesprada el seu informe Adolescència i benestar digital a la Comunitat Valenciana. És un estudi que deixa dades molt interessants. Marlene Perkins és la coordinadora d'UNICEF a la comunitat. Marlene, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
0: Dades com ara, Marlene, que els menuts valencians tenen el seu primer telèfon mòbil de mitjana als 10 anys d'edat. Quines serien les conclusions principals del vostre informe, Marlene?
8: Bé, doncs l'ús que fan els xiquets i xiquetes ja és inevitable, està ahí. Un de cada 10 dels xiquets i xiquetes l'utilitza més de 5 hores durant els dies lectius de la setmana, que és una xifra prou alta, que puja al 22,2% durant el cap de setmana. És una quantitat important de xiquets que està moltes hores davant del telèfon i les xarxes que més utilitzen són WhatsApp, que la gent normalment no la considera una xarxa, però ho és, i YouTube. I després ja venen TikTok i Instagram.
0: Hi ha una xifra especialment cridanera, Marlene. Parleu de que el 6,5% dels i les joves, 6,5%, han desenvolupat ja fins i tot usos problemàtics a les xarxes socials, no?
8: Sí, aquesta pot ser la xifra més relevant. També tenim que veure que això implica que n'hi ha molts més que no fan un ús problemàtic. Això sí, també tenim que recordar-ho. Sí. Però és cert que els que sí ho fan, un 34% es refereix a símptomes d'ansietat i un 39% de depressió. I, en canvi, els xiquets que no fan un ús problemàtic es queden en percentatges com el 13% o el 12%. És a dir, hi ha una correlació molt gran entre indicadors d'estar malament a nivell mental i també inclús de violència filioparental en els xiquets i xiquetes que més utilitzen el mòbil i enganxats estan.
0: Trobem també, fins i tot en la vostra radiografia d'UNICEF, Marlene, trobem fins i tot qüestions, podríem dir, de caràcter sexual en matèria d'aquestes problemàtiques. Parleu de pornografia, parleu també d'assumptes relacionats amb les parelles digitals. Com és això?
8: Sí, és un altre tema prou alarmant, de l'accés, de l'edat mitjana d'accés a continguts pornogràfics en el mòbil, és de 12 anys. És una edat molt temprana i un de cada 10 xiquets fa un ús habitual d'aquests espais on se té accés molt fàcil al contingut pornogràfic. Aleshores, això influeix prou en la visió que se té de la sexualitat a una edat molt, molt temprana. I a nivell de la violència digital entre parelles, també és un fenomen interessant. Un de cada tres diu que la seva parella fa un control prou violent de les amistats que té en xarxes, de l'ús que fa del telèfon o inclús una revisió del mateix.
0: I clar, davant, precisament davant tot aquest escenari, vosaltres també proposeu indicacions de com caldria actuar davant tota aquesta situació. Així que te ho pregunto directament, Marlène, com caldria actuar davant aquesta situació? Què és el que suggeriu?
8: Bé, la primera cosa que cal que pensem és que els xiquets i les xiquetes no són els culpables, diguem-ne, de l'ús que fan. És un problema social general. Els mateixos adults estem utilitzant una tecnologia que no ha estat sempre en les nostres vides.

0: i des d'aleshores n'hi han recomanacions per a tota la societat. La primera és familiar. Sols un 44% de famílies posa límits o normes de l'ús que se fa del mòbil. Aleshores, tenim ahí quasi un 60% de famílies que igual no ho fan i aquesta educació, acompanyament, seria una de les mesures més eficients. I també s'estén la responsabilitat, no podem ser secs al voltant d'això, que és la responsabilitat de les empreses tecnològiques, que són les que creen aquesta tecnologia. La tecnologia està creada per a ser addictiva i per a enganxar. Aleshores, la primera mesura també és que les empreses tecnològiques prenguin responsabilitat per a que l'algoritme sigui segur per a la infància i, per tant, reduïsca tots aquests problemes.
1: Doncs és la radiografia que fa UNICEF a la comunitat valenciana. Hem parlat amb la seva coordinadora, que és Marlene Perkins. Gràcies, Marlene, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres, sempre.
1: La setmana que ve, les Corts acolliran el debat de política general d'enguany i, tot i que només poden intervindre els partits polítics, diferents associacions, entitats i organitzacions valencianes estan començant ja a fer les seues propostes i, sobretot, reivindicacions. Entre elles, el Consell Valencià de la Joventut, que demana qüestions com ara una vivenda digna, una mobilitat sostenible, més valencià i diversitat o polítiques públiques de salut mental. Alexandra Boluda, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, espera que els partits prenguin bona nota.
2: Demanem que l'accés a l'habitatge deixi de ser un negoci. Per altra banda, també reclamem polítiques d'ocupació que puguen permetre a les persones joves accedir a treballs estables i dignes. L'accés a l'habitatge, l'ocupació, la diversitat, l'ús de valencià, la salut mental, perquè volem que d'una vegada es parli de joventut i les seves necessitats al debat de política general.
1: I el sector cultural i de les arts escèniques valencianes s'ha manifestat avui a les portes del Teatre Principal de València pel tancament indefinit d'aquest espai després de conèixer un informe tècnic advertint de greus deficiències a la mateixa estructura de l'edifici. El Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians considera que la cultura està sent desnonada i recorda que el seu treball, el dels actors i les actrius, depèn d'espais culturals com este. Temps ja per als esports en esta vesprada de dijous. Ens els du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui?
3: Per l'arribada del nou entrenador del València. Sí. Jornada maratoniana que arrencava ahir al voltant de les 6 de la vesprada, hora local. Des de Mèxic, hora local d'ací d'Espanya.
1: Sí, perquè venia de Mèxic.
3: Vol des de Mèxic, arribat a les 5:30 del matí a Madrid, ha esperat una horeta, ha agafat un avió, ha arribat a València. Només aterrar a Tessas mitjans de comunicació, d'ahir a Paterna, presentació amb la gent de la ciutat esportiva, plantilla, primera sessió d'entrenament, ha canviat el dia lliure, ja no lliuren dissabte, i diumenge, lliuren només diumenge, així que ha treballat 3 dies de forma consecutiva, ha fet la sessió d'entrenament i dinar amb el director general i amb el director esportiu del València en aquesta primera trobada presencial que han tingut des de la seva arribada. Això és el que ens deia Javier Aguirre, la seva arribada a l'aeroport.
4: Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno, algunos partidos merecían algo más. Y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos, me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Però bueno, és futbol.
3: I això és el que es deia Aguirre. Treballa també el Llevant avui i demà, intentant recuperar el tallón ja a Sotelo. En Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma per a l'entorn de l'estadi de Castalia. Omi Socut, què tal? Bona vesprada.
5: ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado hoy en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Municipal de Castalia.
3: Gracias, Omidia. Elche, el nom propi es el de Germán Valera. Felipe Canals, buena vesprada.
6: Buena vesprada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona, a la Virgen de la Asunción. Le ha pedido éxitos deportivos y salud en este curso, en el que el objetivo va a ser un año más la permanencia en la máxima categoría. El presidente Joaquín Buitrago se ha mostrado optimista con la renovación de Germán Valera. El futbolista murciano cuenta con el interés de equipos champions como el Brujas o el Sporting de Portugal, pero la entidad franjiverde todavía confía en retenerle.
3: Gràcies, Felipe. Última hora a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
7: Buena desprada. Beto Compán ha alzado hoy la voz y ha protestado por los horarios que le están fijando al Hércules. Juega este sábado a las 4:30 frente al Águilas en el Rubial, pero sobre todo ha criticado el horario del próximo fin de semana frente al Jaén, que va a disputarse en el Rico Pérez a la 1:00 p.m.
3: Gracias, David. L'última hora que ens arriba des d'Alacant. Però abans d'acabar, vull donar-te un consell que donava en l'última temporada a Mallorca Javier Aguirre. Escolta, un consell.
8: Lejecitos, un consejo, no shots nunca, de uno en uno, no, despacito, el tequila es despacito y el limón es sales para turistas, el tequila es para nosotros, despacito, tómelo como coñac, como whisky, despacito y solo, háganme caso.
9: És dijous, encara és prompte. Demà divendres pot ser que sí, però avui encara és prompte.
3: Saps el que passa? Que en Aguirre ens anem a divertir molt a sala de premsa. Sí, comunicativament és un fiera.
9: I no sé si ens divertirem esta pròxima nit perquè tenim convidat especial en Radio Estadio
3: Noche. A partir de les 12 de la nit en directe, Braulio Vázquez, director esportiu del València en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal, tot l'equip d'esports d'esta casa, d'Onda Cero València, amb Alejandro Bermúdez, que vindrà també a eixa sessió en directe. No sé quan es feia que no parlava un director esportiu del València en una ràdio nacional i en directe, perquè els últims, evidentment Corona no, i Ron Curley, pues, menys encara.
9: I serà divertit com Aguirre o...?
3: Sí, no, Braulio...
9: Hi haurà bones notícies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, Braulio mola.
9: Vos sentirem. Gràcies, Sergi.
3: Gràcies, adéu.
9: Adéu, adéu. La tardor ha començat amb temperatures altíssimes a tot el territori. Avui, com a mostra, 35 graus de màxima a Requena o 33 al Racó d'Ademús i a Morella. I la cosa continuarà així en les pròximes jornades, també de cara al cap de setmana. Demà divendres esperem 36 graus a les hores centrals del dia a les comarques centrals i dissabte i diumenge, tot i que el termòmetre retrocedirà una miqueta, continuarà fent calor. Així està la Comunitat Valenciana a 24 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió a la brújula d'Onda Cero, així a la ràdio amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Onda Cero Elche.
12: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
13: Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35.
14: Aíslate del calor y del frío con Cliven Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
15: Vive las fiestas de moros y cristianos en Crevillent, declaradas de interés turístico internacional. Hasta el 5 de octubre vive la emoción de los desfiles, embajadas y pasacalles, con las grandes entradas cristiana y mora. Los días 3, 4 y 5 de octubre vive una experiencia única, las fiestas de Crevillent.
16: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Chang'an PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Chang'an Alimotor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida de Crevillente 35.
17: Ya he llegado.
18: Hay mensajes que lo cambian todo, porque una buena conexión no solo transmite esos mensajes, también da tranquilidad. Y así lo conseguimos. Fibra, 1000 megas, móvil ilimitado, televisión y tus canales de televisión local, La Liga Hypermotion y mucho más. Cable World, donde siempre responde una persona.
19: García Ayer.